0: Vilarra aposta per un esfeste responsable, respectuoses i lliures de violència masclista. Els punts violeta i lliures d'addiccions s'establiran al recinte de la marxa el 5, el 6 i el 12 de setembre durant les sessions musicals dels DJs i el 9 de setembre a la festa de disfresses de la Comissió de Penyes a la plaça Major, per tal de fomentar que es gaudisquen totes les festes de forma segura i igualitària. No dubtes en acostar-te i participa. L'Ajuntament de Vilarra li desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Los artistas cuentan en los40urban.com. Entretenimiento y contenidos exclusivos de calidad cuando quieras. Los40urban.com. ¿Qué te habrán contado hoy?
2: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
3: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
1: Tenemos el ritmo que se pega.
4: Lo